fas o numero un, cad un coneix la musica. Cad o dances a pagar, cad o rumens a crumpar, la pas de far l'amico.